L'home m'ha resumit. I què l'ha fet? Fa com a paio amb mi, oi? Tiene la ment. Essa dicetta zitta cada sera.